0: Puigol, i clar que sí, ens enxissin els 20 de maig, perquè és dimecres, perquè és el nostre dia oficial d'Agrocope Castellón. També estarem en el temps que dediquem a Renta 4 Banco, això serà acabar a la una i mitja, i és el dia que també a partir de la una estem amb la gent de Càritas Diocesana de Segorbe Castellón per conèixer la realitat social de les nostres comarques. Però avui estem a Onda, bueno, jo diria que estem a Artesa, perquè està més prop d'Artesa que d'Onda, encara que Nueva Onda va apropant-se, però també Artesa va apropant-se. Estem al complexe del Carme. Un complexe del Carme que des de fa no arriba un mes ha canviat. Si algo caracteritza a Carmina Ballester Feliu, l'alcaldessa d'Onda, és de millorar tot el que són els entorns. Jo he perdut ja el compte dels trossets de cases que estaven enderrocades, de patis que estaven en cantons que ara són jardins. Sí que recorde, i a més en molta emotivitat, del que va ser el túnel del tiempo, no? I quan entraves a Onda, que allò era formigó i ara és colorit, però també quan baixes de l'espada se veu la punteta del Carme, del Museu de Ciències Naturals, de la seva església al costat, i n'hi havia un rocam, però aquest rocam podia estar 40 anys, 50 anys en unes porteries rovellades. Afortunadament, ara s'ha convertit en mico, clar, en aquest nom ja crida l'atenció. I hem volgut estar així perquè ho hem vist en fotografies, i no té res a veure, enhorabona alcaldessa Carmina, el veure-ho en fotografies, a palpar així l'espai que és, lo gran que és, i com els tècnics han convertit això en una il·lusió que suposa que tenia la mateixa alcaldessa.
1: Clar que sí, bueno, ja saps que això era algo que jo personalment i tot el meu equip perseguíem des de feia molt de temps. Primera qüestió importantíssima, la generositat de la comunitat dels pares carmelites, que han decidit cedir aquest espai a l'Ajuntament d'Onda per tal de que nosaltres el ficarem en valor, perquè ho has dit molt bé, ja eren desenes i desenes d'anys que això estava en una decadència absoluta. Però bueno, és un entorn privilegiat, al costat del Montí, en unes vistes increïbles. Així el verd i la natura està per tots els costats. I bueno, pues tenim aquesta il·lusió de tornar a ficar-lo en valor, de fer així unes instal·lacions que, per una part, pues mira, nosaltres ara estem així en les tauletes de peine, pues vindrà així a berenar, a sopar, a llegir un llibre. Tenim així uns columpios xulíssims per a que tota la xiquilleria xue i se ho passe bomba. I després, pues, instal·lacions esportives, que són molt importants, no? Per a que els nostres joves vinguen, practiquen esport. I al final, pues un entorn que estava oblidat des de fa moltíssims anys, pues es fica en valor i sobretot es fica a disposició de la gent, perquè la gent el disfrute, perquè els xiquets i les famílies el disfruten. No només d'Onda, així ve gent de tota la província. Ja este primer plat pues li seguirà el segon, perquè estem ja en procés de licitar també la posada en valor del Museu de Ciències Naturals. Baixi la nova marca, no?, de Museu Internacional de Ciències d'Onda, MICO, que és un poc, no?, aquesta idea motor que li dona sentit i que no s'embaste tot el que tenim així. I, bueno, pues res d'això hauria sigut possible sense la generositat dels pares carmelites i sense la voluntat dels veïns d'Onda, que portàvem aquest projecte en el programa electoral i ens van votar perquè ho farem.
0: Dones compte, alcaldessa, que tal vegada no hem sabut preservar el legat que n'hi havia al Museu del Carme. A la Camp va néixer Terra Natura, al costat de Terra Mítica. A València va néixer el Bioparc. Tot això és posterior, dècades posterior a tot el que així hi havia i que el material encara està. Per això és de donar l'enhorabona que la iniciativa pública dona suport a aquesta iniciativa privada, però que passa a ser ja un patrimoni de tots.
1: Clar, jo crec que al final saps la força, Raül, que agarren aquelles iniciatives que tenen una part privada i una part pública, i juntar esforços, juntar objectius. Jo sóc una gran partidària d'aquest tipus de sinergies. Ni lo privat sense lo públic, ni lo públic sense lo privat, en tot allò que puguem sumar i en tot allò que puguem anar junts, jo crec que al final, i se suma, al final acabem multiplicant, és molt més que una suma. Tens raó, este museu té uns fons, com no n'hi ha en ninguna part del món. En uns altres moments de la història pues pareix que la natura morta pues no estava de moda i pareix que agradava més la natura viva, no? D'ahir naixen uns projectes també interessantíssims, no? que apropen la natura viva a la ciutadania. Però no hi ha que oblidar mai el que tenim així. Tenim uns fondos de primer nivell amb animals que no estan en ninguna altra part del món, i jo crec que encara li queda molt de partit per jugar al Museu de Ciències del Carme. Això també naix, no?, d'aquesta força de la comunitat carmelita, dels pares carmelites, d'aquest padre Anselmo Coine, que era un erudito, era una persona amb una visió de futur increïble i que va fer que ací hi haguera un dels museus més rellevants d'Espanya i te diria d'Europa, perquè qui no ha vingut al Museu de Ciències del Carmen? Doncs pues un poquet, i és el somni que té ara l'Ajuntament de Onda, també de tornar a ficar-lo en valor, de fer-lo molt pedagògic, molt didàctic, que les noves tecnologies, que tota la innovació entre per la porta d'aquest museu i que el puguen tornar a disfrutar generacions i generacions d'onders de la província, de valencians i d'espanyols.
0: Però doncs estem rodejats d'un camp de futbol sala, d'una pista de bàsquet, d'un camp de futbol un poc de formigó en verdet. Tampoc vos creieu que això serà per tirar-se per terra a relliscar el baló. D'un frontó amb l'escut de la Vila d'Onda i també de la comunitat de Carmelita, que evidentment pues, són els amos, els propietaris de tot aquest entorn. Tenim a 6 banquets de pícnic, tenim els columpios, tenim un tobogán que és un elefant i estem rodejats de molta natura. Que bonic està tot el Montí, alcaldessa. Però hi ha moltíssimes més coses que són notícia en les darreres hores i els... Avui, per exemple, avui és o demà, comença ja la Fira del Llibre, que a més va prolongar-se uns quants dies amb grans protagonistes.
1: Sí, comença avui mateix i... Com bé dius, tenim grans firmes de la literatura espanyola que vindran pues, a presentar els seus llibres, no?, i a compartir tertúlia en els onders i les onderes que es vulguen apropar. Tenim també una part d'hosteleria, estarà també ahir Esturionda acompanyant els nostres llibres per tal de bueno, pues, d'oferir un aperitiu, una copa, a qui tinga ganes d'apropar-se, i al final pues, és això, no?, que parlàvem, de sumar sinergies. Res està excluït i tot suma. Així que comencem avui, la prolonguem fins al diumenge i volem convidar a tot el món a que s'apropi a la Fira del Llibre d'Onda, la més antiga de la província de Castelló.
0: En quin lloc de tots els que han remodelat últimament és on celebra? Perquè ha tingut diverses zones sí. També per realitzar-se.
1: Efectivament, pues l'anem a tindre al costat del pavelló Víctor Cabedo.
0: Línia ombra i també és fàcil de localitzar.
1: Sí, un enclave molt, molt, molt agradable. Ja fa uns anys que se ve realitzant ahir i bueno, els llibres els agrada, els col·les també que acudixen ahir en tota la seguretat i en tota la tranquil·litat, i bé, pues ahir estarem també recolzant i tirant endavant aquesta Fira del Llibre.
0: Dia jo que en quin lloc de tots els remodelats, perquè per exemple avui finalitza també un cicle molt important que està celebrant-se en un dels llocs que més visibilitat està tenint i funcionalitat.
1: Efectivament, vull acabar el segle d'Onda Inspira, que bueno, és molt important. És una proposta i una iniciativa que vam llançar precisament a resultes de la pandèmia, no? Quan vam entendre que la gent pues, necessitava escoltar i ser escoltada, grans referents, grans coaches i grans persones que tenen un pensament elaborat i que ens inspiren a tots, no? D'ahir ve el nom d'Onda Inspira, pues, han passat per les successives edicions i avui pues, tanquem en un, pues, mira, en un broche d'or que és Merino, que ens donarà en la cassola pues, una xarra de lideratge, no? i ens ajudarà a trobar lo millor que té dins cada una de les persones. Pues, bueno, també està molt bé, no? Mirar aquesta part més emocional i més psicològica dels veïns. Jo sempre dic que els polítics tenim una obligació moral, a més de fer obres i a més de fer infraestructures, i és també se tenim que fer càrrec de la part psicològica de la ciutadania. No ho oblidem mai.
0: No sé si va tindre temps d'estar en Iturriaga, que va ser el que va obrir este cicle, o estava vostè en el Senat defensant el taulell?
1: Pues estava en el Senat defensant el taulell i ahir no vaig poder escoltar-lo. Vaig poder escoltar a Toni Nadal, també, que va fer una xerrada molt, molt inspiradora. I al final d'això es tracta, no?, de buscar referents que tinguin alguna cosa a dir i que ho tinguin que dir per la seva pròpia experiència. I està molt bé pues, escoltar-los i cada un pues, traure una miqueta aquelles ensenyances que creu que pot traure de la xerrada. Hi ha coses que se nos acoplaran i unes altres que no.
0: Des del Senat se pot defensar el taulell?
1: Des del Senat se pot i se deu defensar el taulet, clar que sí. El Senat és una càmera de representació territorial i si hi ha algo important al territori de la nostra província és sense cap dubte la indústria de la ceràmica que dona de treballar i que suposa el sostén de tantíssimes i tantíssimes famílies a la nostra província i al conjunt d'Espanya.
0: Jo crec que vostès anaven allí només a apretar el botonet, però esta setmana escoltàvem a Susana Marqués defensar l'oblit o recordar-li al govern l'oblit que n'hi ha en infraestructures, clar, la setmana passada. Pega dos cols damunt la taula Carmina Ballester Feliu i dic pues, no està només per apretar el botonet d'ahir.
1: No, s'apreta el botonet, és evident, però sobretot jo crec que la virtualitat que té el Senat és que els diferents senadors, que som senadors per al territori, portem les inquietuds, els problemes o els reptes que té cada territori al Senat, que uns altres senadors ho escolten, que la Càmera es faci ressò de lo que està passant en cada un dels territoris que conformen Espanya i que al final entre tots pues, sapiem buscar solucions als problemes que se nos plantegen.
0: Però li faran cas en el Senat o no?
1: Bueno, està molt bé que escolten aquests reptes que té la província de Castelló. Sí que és veritat que hem de continuar lluitant, reivindicant, alçant la veu per la nostra indústria locomotora. I això n'hi ha que fer-lo al Senat, n'hi ha que fer-lo ací, en la nostra casa, n'hi ha que fer-lo en Madrid, n'hi ha que fer-lo a Brussel·les, n'hi ha que fer-lo en València, n'hi ha que fer-lo en tots els llocs on hi ha un foro en el que se ens puga entendre i en el que se ens puga escoltar. La defensa de la ceràmica jo crec que té que estar allà on hi ha una persona que puga alçar la veu i defensar aquesta indústria tan, tan important per a nosaltres.
0: Estem amb Carmina Ballester Feliu, benvinguda a conèixer este entorn. Després ens conta per què se diu Mico, per què se diu Mico, però esta és l'última obra, diguem, acabada. N'hi ha moltes més obres que estan a punt de finalitzar, que ha posat moltíssima il·lusió i de les que venim parlant des de fa, bueno, des de que van començar el projecte, es farà un any aproximadament.
1: Efectivament, pues mira, tenim a punt de recepcionar les obres de la plaça de les Tres Cultures. Si tot va bé, este dissabte pel matí farem una gran festa d'inauguració, convidarem a tots els peques perquè, ojo, en la plaça Tres Cultures, lo bonica que ha quedat, hem fet allà un hort urbano, està allò ple de frutals que ens han anat donant fruta i que els xiquets entendran, no, d'on venen les prunes o d'on venen els melocotons que es mengen cada dia. Estem també molt avançats les obres de la plaça Espanya, van per davant del període inicialment previst d'obres i probablement aquest estiu ja disfrutarem de la plaça Espanya. Va a molt bon ritme totes les obres de la ladera del castell, que, bueno, pues, te tinc que dir que probablement anem a poder justificar, te diria que el 100% del conjunt de la subvenció rebuda per Europa, en unes obres complicadíssimes, en unes obres que són un gran repte des del punt de vista tècnic i tecnològic. Tenim en marxa també pues, les obres de l'Àgora Onda, que són molt importants. Anem a començar en no res les obres de l'Alqueria Cultural, o sigui que això és un constant, no? És un no parar, portar endavant tot i ser horizonte inversor que teníem previst i dotar al poble de totes aquelles infraestructures que al final pues, ajuden a tindre millor la qualitat de vida als meus veïns.
0: Queden un any per a eleccions, ara li preguntaré si té algo pensat o no, però passe el que passe, jo crec que té una espineta o té una espasa damunt el mamògrafo. Per l'amor de Déu, en la que va donar vostè el mamògrafo, estarà el mamògrafo pront, ja? O veiem a Carmina Ballester encadenant-se o cridant a la gent a manifestar-se? O...
1: No, no me veureu encadenar-me perquè... Gràcies a la sensibilitat de la Conselleria de Sanitat, finalment, han entès que era una molt bona idea portar un mamògrafo a Onda. Este ajuntament en la licitat, en estos moments, a punt de resoldre la licitació. Estic molt contenta perquè s'han presentat 6 empreses, Raül, que no era fàcil, perquè pareix un poc, no?, que les empreses que subministren mamògrafos estiguin més pendents de les licitacions de consorcis hospitalaris, no?, de llocs o entorns de salut, i no és lo normal que un ajuntament licitació si té un mamògrafo. Pues bueno, encara així van fent un gran treball de publicitat i si sempre s'han presentat, d'ací no res, tindrem aquests informes finals de la taula d'adjudicació, que es dirà quina és l'empresa adjudicatària, l'adquirirem i el ficarem en marxa en el centre de salut de Onda. No puc estar més contenta. D'això he fet tema personal. Ja, al final hem fet un tema personal. I tinc que dir també que no és només una qüestió de l'alcaldessa o de l'equip de govern. Jo crec que n'hi ha que donar-li a cada un les gràcies quan correspon. Jo vaig escriure una carta a totes les empreses d'Onda. Li vaig contar el projecte del mamògrafo i li vaig demanar que ens ajudaren. I hem tingut una resposta, Raül, per part de la indústria ceràmica i accessoris que tenim al municipi, increïble. La gent s'ha sumat completament a este projecte i si sapieres la de diners que ens han fet aplegar per tal d'adquirir este mamògraf, estic profundament orgullosa. En primer lloc, agraïda a la conselleria que finalment ens ha escoltat. I després, pues, bueno, pues a tota la indústria de Onda, que ha sabut entendre la importància d'este projecte. Al final, el mamògrafo és un tema anhelat per l'alcaldessa, però al final és una realitat gràcies a la solidaritat de tota la gent d'Onda.
0: Carmina, per més que s'allarguen la resposta, no evitarà que li torne a insistir que queda un any per a eleccions. Quins pensaments té, personals?
1: bueno, pues acabar totes aquelles coses que, encara que és veritat que el percentatge d'execució de tots els projectes en els que van concurrir a les passades eleccions és de vora el 70%, és a dir, n'hi ha moltíssimes coses executades, vull que acabar en tot allò que tenim en marxa, poder presentar un percentatge d'execució important als meus veïns i, mira, pues te vaig a ser sincera, sí que tenim una espineta clava, que és la residència per als majors, on ahí sí que no estem trobant la reciprocitat que ens agradaria haver rebut per part de la conselleria. Però, bueno, no passa res, continuarem peleant-lo i continuarem esforçant-se. També era un no al mamògrafo i és un sí, així se tracta de treballar cada dia.
0: Però ahir has cridat alguna carta també? O...
1: També, diverses, moltes cartes i ahí estem treballant-lo i peleant-lo per als veïns i per a les veïnes d'Onda.
0: Bueno, pues li torne a formular la pregunta per tercera vegada. Va tornar a presentar-se? Està cansada? Vol tornar a la seva feina d'abans? Creu que deu de pegar el pas a nivell autonòmic, a nivell nacional, ja que ha conegut la política nacional, està coneixent-la també en el Senat?
1: Res m'amplis més que la política local. El meu somni és tornar a presentar-me per la llista del Partit Popular a l'alcaldia d'Onda, tindre el recolzament dels meus companys i eixir amb tota la força, perquè la tinc més que mai, estic més il·lusionat que mai, a demanar la confiança dels meus veïns. Si el meu partit em deixa, jo seré una orgullosa candidata a l'alcaldia d'Onda.
0: I ja per finalitzar, què té Onda? I ara li explique. Este cap de setmana teníem el blues en Benicàssim, eren festes a Almassora, eren festes a Vila-real i a Onda